Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: cabeza de ratón.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Bon dia, són les 8 del matí, això és Ràdio Pineda. Avui és dijous 11 de juny, a aquesta hora comencem nova edició del Dit i Fet amb moltes coses per explicar-vos.
1: En tinc unes ganes acumulades que estigui un fotopop.
0: Ganes acumulades perquè tenim molta informació per compartir plegats en la visita del Sant Pare que ha fet a Catalunya, que ha acabat aquest dimecres amb la benedicció i la inauguració de la Creu de Jesús a la Sagrada Família, també amb presència pinedenca, ni més ni menys que l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, també ha estat present en aquest acte tan important que s'ha fet a la Sagrada Família. Avui tenim previst trucar a l'alcaldessa, també ve parlant amb ella de bé d'aquest acte tan important a la Sagrada Família, en què hi havia moltes autoritats també convidades, i entre elles l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Tot això ho explicarem ara d'aquí uns minuts, el Dit i Fet, que ara comencem amb tota la informació que recollim i que avui sí, comentem amb en Pep Basar. Res, d'aquí uns minuts, aquí el Dit i Fet. A més, previsió meteorològica també amb Jordi Pérez, amb una jornada que ha començat amb força núvols, alguna gotellada també a primera hora del matí. I li preguntarem a en Jordi també per la previsió del temps per les properes hores. Ens anem acostant també al cap de setmana, en què també el temps ha d'anar millorant i la calor, mica en mica, s'ha d'anar imposant. Tot això i més, el Dit i Fet, que ara comencem aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Com cada dia, un plaer acompanyar-te des d'ara i fins la una del migdia. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguer.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: A aquesta hora saludem a Pep Basart. Bon dia, Pep.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Això tu, què tal? Què tal l'experiència a Montserrat? Seguint amb la romeria de Pineda Montserrat, també el periodista que hem enviat de corresponsal de Ràdio Pineda, des d'aquesta posició modesta, però alhora també important, que també haguéssim pogut estar presents allà, no?
1: Doncs ara ho explicarem, perquè sí, hi havia molts mitjans, alguns, doncs, òbviament molt grans, era molt espectacular el que vam poder veure a Montserrat, a la moguda que es munta amb una visita, diguem, de papal, és una cosa veritablement sorprenent. La gent estava molt sorpresa del que es va arribar a muntar a Montserrat, i haureu vist per televisió també el que s'ha muntat, doncs, a Barcelona, amb actes, doncs, molt grans. Òbviament, l'acte central d'aquesta visita va ser ahir la inauguració, el bateig, la santificació o la benedicció, potser seria la paraula, de la Torre de Jesús, que va ser l'acte central. Bé, uns actes on han participat també molts pinedencs. Deixeu-me dir que tenim algunes sorpreses, perquè Ràdio Pineda ha tingut, ho haig de dir així, de casualitat, dos testimonis excepcionals. Allò que corrien per allà, i parles amb un i parles amb l'altre, i resulta que hem pogut entrevistar una de les amigues personals del papa Lleó, que és una senyora peruana, que la tenim entrevistada, la podreu escoltar. Però és que quan em vaig girar i vaig parlar amb unes senyores que corrien per allà, que estaven, doncs, entusiasmades, doncs resulta que una d'elles és una familiar ja llunyana d'Antoni Gaudí, amb la qual cosa era com tancar el cercle, no? Això ho escoltarem avui a Ràdio Pineda. Per tant, curioses aquestes dues entrevistes que podrem escoltar. Però és que avui ens volem centrar sobretot en la participació a pinedenca. Amb tots aquests actes hi ha anat molta gent, tant a l'Estadi Olímpic, amb participació directa, també a la Sagrada Família, ahir espectacular el que vam poder veure per televisió, i també a Montserrat. I diu l'alcaldessa de Pineda a les xarxes socials, orgullosa de la gent de Pineda, hem gaudit en primera persona d'aquests dies molt especials, dies històrics i plens d'emoció. Per això volem saludar l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, a aquesta hora en directe. Bon dia, alcaldessa.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, una alcaldessa que, per cert, ahir també va ser present en aquest acte a la Sagrada Família, per tant, també participant directament en un d'aquests actes tan destacats.
2: Doncs sí, ahir vam poder acompanyar, en aquest cas, doncs, a la Coral Juvenil, a Santa Maria, que va poder, doncs, també participar d'aquest acte d'inauguració. I la veritat és que bueno, ho he dit a xarxes, no? Però és que molt emotiu, ha estat un gran honor poder compartir aquest moment, i bé, ple d'emoció, no? La veritat és que no hi ha paraules, no? Són actes que bé, que s'han de viure, a més, doncs, gent de Pineda, no? Veïns i veïnes que veus que ho estan gaudint, que formen part, no? D'aquest fet històric, no? Ho dèiem ahir, però també dia anterior, no? I bé, doncs, molt, molt bonic. La veritat és que sí, que va estar molt, molt, molt bonic.
1: Posar en valor, segurament, el que significa això, el que representa, que és aquesta xarxa social, cultural, de veïnatge, de participar en entitats o activitats, que fa que al final acabi tinguent un fruit, no? Un resultat, perquè que la coral juvenil hagi anat a cantar en l'Estadi Olímpic amb el papa, no? Membres d'aquesta coral, també a la Sagrada Família, el Gospel View Choir, ahir van veure una actuació, jo diria, estratosfèrica dins la Sagrada Família. Hem vist també, doncs, la pròpia Sandra Pérez, que és regidora també del seu equip de govern, perquè també ha participat directament. Vaja, és que sobta molt, no?, d'alguna forma.
2: La veritat és que ho diem moltes vegades, no?, la societat civil organitzada, no?, aquesta xarxa, no?, que hi ha, que sempre diem que fa bategar els municipis, no?, en el nostre cas, doncs ho diem moltes, moltes vegades, no?, i que veus que estan allà, no?, en un acte, amb actes tan importants per molta gent, no? I també ho deia, no? Sigui quina sigui la teva creença, la teva religió, la teva manera de veure el món, perquè en definitiva hi ha moltes maneres de veure el món i des de molts punts de vista, doncs no deixa de ser un fet històric el que s'ha vist aquests dies, el que vam viure ahir, i bé, que ho puguin gaudir, no? Que aquestes persones, no?, aquestes entitats puguin, siguin cridades, no?, per participar, no?, i per ensenyar, en aquest cas, Catalunya al món, des d'aquesta perspectiva, home, doncs un orgull. Mm. És que no podem dir una altra cosa, no? Que ens sentim, em sento molt orgullosa de poder-ho veure, de poder-ho compartir amb ells i elles, i bé, doncs que penso que tornem a estar al centre del món, que és per una molt bona notícia, i bé, doncs que hem fet història i que Pineda també ha estat allà per poder-ho viure. Mm.
1: I també no volem oblidar el dispositiu de Protecció Civil de Pineda, que també ha donat suport en la visita del Papa, i també la Romaria, doncs, que una delegació ha anat fins a Montserrat, convidada doncs, per la pròpia Badia, en un lloc molt destacat, a més de la platea, per dir-ho així, per viure doncs, aquests dies també tan especials.
2: Sí, ahir al matí doncs, també, no?, que el Papa doncs, hem vist, no?, que ens seguin tota la visita, que la veritat és que ha estat molt intensa, i ahir al matí doncs a Montserrat, no?, també amb la Romaria de Pineda, i bé, amb membres també, no?, de Protecció Civil, que també han col·laborat en aquest dispositiu de seguretat, no?, i que també és una entitat que també són voluntaris i voluntàries, i per tant, doncs, bé, penso que no hem quedat, no?, no hem deixat de participar a cap dels actes que s'hagi pogut organitzar arrel de la visita, no?, del Papa Lleó XIV. Així que bé, és el que dèiem, molt orgull, molta satisfacció i moltes felicitats a tots els que ho han pogut viure, i a totes les famílies, perquè sé que ens anaven enviant missatges, no?, de les famílies, d'amics que ho han anat seguint en directe, que ho hem vist moltes coses per la tele, no?, i alguns de nosaltres doncs, també en directe, que ha estat tot un plaer.
1: I això, comptant també amb el missatge que ha donat el Papa, molt, molt medit, molt mil·limetrat, i que, diguem que tothom doncs, ha aplaudit i ha assumit, no?, sobretot parlant de pau, de l'acolliment i de la necessitat que tenim de tenir un món millor, que moltes vegades es queda malauradament en paraules i cal posar-s'hi. Per cert que, alcaldessa, vostè que va ser present en aquesta encesa, diguem-ne, de la Sagrada Família, res, només un apunt molt breu, que quina sensació va tenir quan va veure tota aquella, jo diria, mole de pedra il·luminada i amb aquell espectacle que vam veure per televisió? Quina sensació va tenir?
2: Impressionant. És que no és el que dèiem, no hi ha paraules. Jo quan vaig arribar a casa vaig posar també les notícies per veure, i que, per la tele, com s'ha vist, no?, això, perquè allà nosaltres érem a fora al peu, no?, on va fer la inauguració després de la pregària, van entendre'm, i estàvem allà just a la porta a mà esquerra, no?, a la part de fora, no?, al peu de la basílica, al carrer, i va ser curt, no?, perquè molt, molt curt ens van repartir aquestes llànties, no?, que es van il·luminar, que no, nosaltres no fèiem res, només aguantàvem el que és la llàntia i la van obrint i tancant de forma automàtica, i va ser molt espectacular. La part de drons, no?, perquè he vist els perfils, no sé si heu vist que hi havia també el perfil amb drons, devia quedar l'altra cara, no?, nosaltres estàvem com al carrer Mallorca, no?, carrer Marina, i no, això ho veiem alguna llumeta, però no el vam veure tan bé, però el que és l'encesa

0: pes definir millor, no? Pes de gallina, no? Com de carn de gallina, pes de punta, no sé com dir-ho, però la veritat és que va ser molt, molt bonic i molt, molt emotiu.
1: Doncs gràcies per aquest testimoni.
0: Però tot pensant en això, que hi havia companys, no?, de Pineda, veïns i veïnes dins, no?, que estaven en aquell moment, no?, perquè hi havia, doncs, moltes pantalles. El que vam veure, segurament per la televisió, que també ho van... hi ha imatges molt, molt espectaculars. Doncs clar, és que anaven enviant fotos des de dins, no?, i petits vídeos, i a mare meva, si és que estan allà cantant, no?, àudios, cantant en directe allà, amb un àudio espectacular, vam sentir-ho molt, molt, molt bé, doncs això, molt, molt, molt bonic, molt emotiu, un fet històric, i insisteixo, Pineda va ser allà per poder-ho també gaudir.
1: Gràcies, alcaldessa, per aquest testimoni. Gràcies. Gràcies i molt bon dia.
0: Gràcies, bon dia a tothom.
1: Bé, doncs, un acte que ahir va ser històric, avui he deixat en tots els diaris aquesta imatge de tots els mandataris, fins i tot el propi papa, quan arriba, doncs, a la Sagrada Família i fa això, aquest acte que va fer tothom, que va ser alçar la mirada.

dilema que va ser el protagonista quan tothom arribava doncs, a la Sagrada Família doncs, feia això. Són les imatges segurament més virals de veure com tothom arribava a la Sagrada Família i alçava els ulls cap a aquesta mole, com diem, que és aquesta gran basílica, que és ja la més alta del món. A més, apareixia aquesta frase: primer l'amor, després la tècnica. Frase doncs, que va dir Gaudí en el seu moment, en un espectacle de llum, que va culminar doncs, aquesta composició de llums guiades per drons, on es va veure doncs, l'Antoni Gaudí, que fins i tot podia moure's, per dir-ho així, i va ser doncs, una imatge realment molt espectacular. El que diem, es va tornar a posar Barcelona al món, Catalunya al món. La veritat és que ha estat un acte doncs, molt espectacular. Avui els diaris parlen justament doncs de tota aquesta qüestió. Els diaris avui ho fan a tota pàgina. No sempre hi ha tota una pàgina per parlar doncs, d'alguns temes. Aquesta vegada ha sigut així. I avui doncs, alguns diaris destaquen alguns aspectes interessants d'aquesta visita del Papa, que per cert aquesta hora doncs, està ja pujant a l'avió per anar doncs, cap a les Canàries. Un Papa de Roma que està acomiadat per Salvador Illa, que en persona doncs, l'acomiada a peu de l'avió. Avui llegim els diaris com la diplomàcia vaticana ha afinat aquesta visita al mil·límetre, segons diuen els diaris. Expliquen el Papa de Roma, marxa de Barcelona sense fer soroll i, a més, sense fer polèmica, deixant, per dir-ho així, content a tothom. Recordem doncs, que ha estat una visita llarga, molt intensa, i que ha passat doncs, per moments més espirituals, però també per espais doncs, més humans, per dir-ho així, i tot això doncs, ha estat molt i molt medit. Avui ho destaquen tots els diaris. Lògicament, la notícia de la benedicció de la Torre de Jesús és la fotografia doncs, que avui apareix a tots els diaris. Un espectacle que alguns defineixen com gaudinià, impressionant, diu, propi del nostre temps, fet d'una forma breu, però fet també d'una forma molt intensa. Expliquen i destaquen el que va passar a la catedral de Barcelona, el que va passar a l'abadia de Montserrat i el que ha passat a la basílica d'Antoni Gaudí, sense deixar passar doncs, el que ha passat, per exemple, a la presó i en altres moments d'aquest viatge. Tot això, com diem, va tenir doncs, moments molt singulars i destaquem la participació d'aquests cantaires que van participar en aquesta missa a la Sagrada Família amb una acústica, jo diria, brutal. Jo personalment vaig quedar bocabadat de com vaig veure els cants en aquesta basílica, una missa molt sòbria a la Sagrada Família, on hi havia doncs, imatges que han donat la volta al món, sobretot per l'interior doncs, d'aquesta nau que té aquests arcs, que recordem són uns arcs que va inventar Antoni Gaudí, perquè moltes vegades nosaltres Antoni Gaudí el tenim ja com molt assimilat, com

0: molt assumit, però recordem que va, per dir-ho així, crear un nou art, un nou estil de construcció. I això, doncs, aviat és dit. Sentia un arquitecte que deia una frase molt interessant, em va semblar molt interessant, que deia: potser ens falten uns 200 anys per acabar d'assumir, doncs, aquest nou art que va inventar Antoni Gaudí, perquè en lloc més, igual que el gòtic, doncs, s'ha desplaçat arreu del món, doncs l'art gaudinià, com aquell que diu, està molt concentrat a Barcelona. Deia, potser falten 200 anys doncs, perquè es vagi propagant arreu del món. A tot això, doncs, ahir vam escoltar també membres de la Romeria de Montserrat, que va ser ahir també a Montserrat, i destaquem també això que deia ara l'alcaldessa, aquesta col·laboració, doncs, de Sandra Pérez, que va cantar en el concert que es va fer a l'Estadi Olímpic, també Protecció Civil, que va ajudar en el dispositiu, i com dèiem, també la Corela Juvenil Santa Maria, que va participar en diversos actes, un d'ells cantant a la missa central ahir a la Basílica de la Sagrada Família. I després molts pinerencs que van anar a veure l'acte, que van anar, doncs, a veure aquest acte des del carrer. I què explicarem més? Bueno, doncs això, que ha estat un acte, doncs, històric. Dir també, doncs, que encara hi haurà més repercussió, perquè veureu avui, doncs, que hi haurà nous protagonistes. Alguns els escoltarem a Ràdio Pineda, perquè també a Ràdio Pineda, doncs, vam tenir l'oportunitat de ser-hi, i veureu, doncs, que ha estat curiós els protagonistes que escoltareu avui per ràdio i també a les nostres xarxes socials. Bé, a banda d'això, avui parlarem també d'altres notícies, molt breument, res, amb una frase. Destacarem que el Maresme estrena una plataforma per descobrir experiències turístiques a través, doncs, d'això, a través del mòbil, i de poder-les viure. Una eina que a través del mòbil ens farà descobrir experiències que van en relació amb la natura, la gastronomia i també la cultura. Avui també destacarem que, malgrat que se celebra la Fira del Vi, es farà a partir de demà. Hi haurà, doncs, diferents cellers amb denominació d'origen que oferiran una oferta gastronòmica molt variada. Això serà demà. També destacarem, doncs, que recordem que Santa Susanna s'assuma també al Dia Mundial de la Presa de Consciència contra el Maltractament a les Persones Grans. Serà justament aquest cap de setmana, amb una caminada popular. I també destacarem que l'Ajuntament de Calella ha anunciat que demanarà 6 milions d'euros pel Pla de Barris de la Generalitat. Assegura que vol intervenir a la zona de la Riera de Capaspre i també al Parc del Mau. I bé, els diaris, doncs, que avui parlen, com dèiem, de tota aquesta visita que ha fet el Papa de Roma a Barcelona, una visita, doncs, que avui està molt comentada als diaris. Hi ha també moltíssimes opinions. Es parla també de què, diguem-ne, com ha afinat l'ús del català en tota aquesta visita. Ja des del primer acte, va deixar clar quina seria la seva actitud. I la veritat és que hi ha hagut un ús del català, doncs, molt, molt destacat. A més, per dir-ho així, en els moments claus de les celebracions ha fet servir aquesta llengua, i en els moments en què ell es volia expressar d'una forma més natural ha fet servir la seva llengua, que és el castellà. Bé, la seva llengua, de fet, és l'anglès, però és també, doncs, el castellà. Per tant, doncs, lògicament ha quedat molt ben repartit, i podríem dir, així, en un titular, que tothom ha quedat content. I destacar també alguns detalls, com va arribar ahir el rei i la reina, que va ser molt aplaudit com va arribar a la Sagrada Família. I també destaca que els mitjans es preguntaven una vegada més com aniria vestida la reina, si faria servir aquest dret que té. Alguns deien: home, potser no voldrà destacar tant, potser portarà algun element blanc, però no... I no. Ella va aparèixer blanca, immaculada, de cap a peus. El bolso era blanc, la cinta del bolso era blanc, les sabates eren blanques.
1: Em va estranyar que deixés el bolso a terra.
0: I, sí, doncs, ella va arribar i va exercir el seu dret, que d'altra banda és també, per dir-ho així, un acte en honor, o sigui, donant a entendre, doncs, que fa servir, no només fa servir aquest dret, sinó que també és, per dir-ho així, doncs, un acte de reverència al propi papa, que és anar justament vestit com ell. I això, recordem, que només ho poden fer molt poques persones al món, una d'elles és justament la reina d'Espanya. És una notícia que apareixerà a tota la premsa del cor. Ahir es fregaven les mans de les imatges que ens va donar la reina a la seva visita a Barcelona. I res, ara sí, doncs, que també hem de tornar a parlar. Mira, el papa m'ha donat una alegria. Sí, carai. Perquè per uns dies no hem tingut a Donald Trump encetant tots els diaris, que aquest home ja ens començava a tenir col·lapsats. Doncs bé, Donald Trump, que ara sí ja torna a sortir a la palestra, atacant novament a l'Iran, una guerra que no s'ha donat per acabada, ningú sap bé com acabarà aquesta guerra. Per cert, que la bronca política torna a Espanya, eh? Hi ha hagut allò que en diuen la treva papal, entre partits, però entre partits van decidir, mira, mentre vengui el papa...
1: Pau i tranquil·litat.
0: Habemus papam, doncs habemus pacem. Eh?
1: Ah, mira, aquesta
0: però,
1: és nova.
0: Un cop el papa ha posat el peu a l'avió, encara no el tenia... Mentre estava dormint el papa ja hi havia bronca. Quan se despertava, llavors tothom callava, saps? Saps què et vull dir? Però a partir d'avui comença novament la bronca política a un país que es diu Estat Espanyol. Spain is different, doncs. Torna la bronca política. Per cert, que els Mossos treballen en la hipòtesi de que el nou crim ahir a Barcelona, que recordem, en plena visita del papa, una persona va decidir assassinar-ne un altre a ple carrer, doncs torna a formar part de les famoses màfies de Montenegro. I notícia important, el Banc Central Europeu debat avui pujar els tipus d'interès. Això vol dir que volen refredar l'economia, això vol dir apujar el preu de les hipoteques. Hi ha molts pares que comencen a tenir molt de malestar per les vagues en la professorat a Catalunya. Diuen, home, ja sabem doncs, de què us queixeu, però aquestes vagues ens provoquen també una afectació als nostres fills i, per tant, ja comencen a haver-hi també algunes queixes de pares i mares que consideren que les vagues, podríem dir, doncs, ja haurien d'haver acabat. I a tot això doncs, arrenca el darrer dia de la selectivitat. Avui toca l'examen de català. Avui dels diaris és que avui es fa la inauguració doncs, del Mundial de Futbol de Mèxic, d'Estats Units i del Canadà. Són festes d'inauguració. Avui comencen aquest acte d'inauguració en allò que es considera la Azteca de Mèxic, un estadi que té capacitat per gairebé 90.000 espectadors. Avui acull doncs, aquesta inauguració d'aquest Mundial de Futbol, que serà doncs, també retransmès per televisió. També és notícia a tots els diaris. I bé, el temps, que també és notícia, bàsicament, doncs, perquè hem tingut uns dies doncs, una mica de tot, veurem què és el que tenim de cara, sobretot, ja al cap de setmana.
1: Ara li preguntem a en Jordi, perquè els que ens llevem d'hora hem vist algun petit ruixat. Jordi Pérez, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Els que matinem hem vist el cel força cobert de núvols, ha deixat anar alguna gotellada... Ara sembla que encara es mantenen els núvols, però quina és la tendència, Jordi?
2: La tendència és que es vagin trencant els núvols, perquè ja portem un parell de dies de núvols baixos, que està fent la guitza doncs, als turistes, als que els agrada prendre el sol, i sembla mentida aquests núvols com frenen la radiació solar. Ahir doncs, ho comentàvem amb els pallejos, doncs dèiem, ostres, quin luxe treballar, que no sues, descansa el barret i sembla mentida. I són núvols baixos. A vegades semblen amenaçadors, però no són a priori de deixar precipitacions. Però frenen per complet, ja ho veu, la radiació solar i mantenen unes màximes ben fresquetes. Ahir, doncs, el papalló 14, Montserrat, doncs feia un bon sol, però la temperatura era agradable. La màxima ahir en el monestir 21 graus, malgrat el solet. Per tant, el papa ens va portar aquesta fresca, que també es va estendre per moltes zones del territori. Avui doncs, ens llevem també amb núvols baixos, amenaçadors, ara s'estan desplaçant cap a llevant i mirant cap a Barcelona veiem el cel més clar. Mantenim els núvols baixos, ara el de matí, mig matí, però a partir doncs, cap als vols de migdia tarda sembla que s'han d'anar trencant. Quedaran restes de núvols, sobretot a zones de la serra transversal, bàsicament rodalies del Montseny, fins i tot a punts de l'Alt Maresme, però en principi les clarianes han d'anar guanyant terreny. La mar en conjunt estarà tranquil·la, amb vents que són forts, de tramuntana en alta mar, però aquí en canvi a reser. a la línia costanera de la costa barcelonina, doncs els vents són molt fluixos i la mar està en conjunt tranquil·la. Temperatures encara de fresca, màximes avui, ahir van voltar els 21-22 graus, em mantenen molt a ratlla per ser a l'època en què estem. Avui es mantenen també relativament fresques, voltaran els 22-23 graus, i bé, mantenim encara aquesta massa fresca que està lliscant encara per la vertical de Catalunya, però durarà poc perquè durarà avui dijous, perquè a partir de divendres hi ha masses més càlides, reemplaçarà aquesta massa fresca que ens ha acompanyat aquests dos o tres dies i farà que, doncs, que demà divendres hem d'esperar un dia de sol. Sol, pràcticament a tot el territori, pujada de temperatures, de vents fluixos, una mica de garbí, en hores de la tarda la mar estarà tranquil·la i, com dèiem, temperatures en ascens. I cap de setmana també de sol. Totes les activitats que estiguin previstes, doncs que sàpiguen que el sol ens acompanyarà, escalfant tela marinera, mantenint temperatures que podran voltar els 24-25 graus, podríem dir normals per les dates aquí a la línia costanera, seran més superiors als que tocarien en zones interiors, que ja aniran passant dels 30 graus, i amb intranquil·litat, vents molt fluixos i la mar estarà tranquil·la. Com els estem dient, des de l'Atlàntic, a banda que entre aquesta massa càlida amb aquest anticicló càlid que s'estendrà per tota la península Ibèrica i França, aquesta època de l'any, des de l'Atlàntic, va s'escola una miqueta d'aire fred en alçada. Quan diem en alçada vol dir que a uns 5.500 metres d'alçada els models denoten, detecten que s'escolarà una mica d'aire fred en alçada. Com es tradueix això? Que hi hagi aire fred en alçada dintre d'un context d'una massa càlida i anticiclònica, doncs farà que a les tardes doncs, segurament es desenvolupin nuvolades per l'interior peninsular en ares de muntanya i descarreguin ruixats i tempestes. No sembla que hagin de deixar grans quantitats d'aigua, però sí que aquestes tornades que diem de calor, perquè la calor serà molt present a tota la península Ibèrica, doncs pugui haver aquestes tornades de tarda. Hi haurien repartides per tot l'interior, i també segurament en alguns punts del Pirineu també pot esclatar alguna tempesta de calor en àrees del Pirineu, exclusivament en àrees de muntanya. A la resta, en principi, no, aquí a Catalunya, evidentment, no n'esperem, a la línia de la costa, en què el sol serà el protagonista. I la setmana que ve, doncs, si fa no fa, igual, ens acostem a Sant Joan i ja saben que aquesta època de l'any el que els homes i dones del temps estem molt pendents que no apareguin aquestes borrasques, o si més no, danes, que treuen el nas per les Azores, es col·loquen a l'oest peninsular, i això el que fa és reactivar, podríem dir-ho, la massa càlida que tinguem. I això sembla el que pot passar la setmana que ve, en què podria aparèixer doncs, una petita dana cap d'entre les Azores i Portugal, i això el que faria, doncs, realçar, podríem dir, la massa càlida que ens estarà afectant aquests dies, que afectarà aquest final de setmana i que es podrà mantenir o, insistim, revifar més de cara a la setmana que ve i quan a mesura que ens anem acostant doncs, pels vols de Sant Joan. Però bé, encara falta, però la setmana que ve podria anar per aquí. Temps molt estable, dies de sol, i la calor es podria intensificar la setmana que ve precisament per això, per l'acostament d'una petita dana que es pot col·locar entre les Azores i Portugal, i ja saben que la part davantera doncs, impulsa encara més aire càlid i ens podria afectar doncs, la setmana que ve. Però bé, ja és normal que estem ja a la segona, anirem a la segona quinzena de juny, i en principi doncs, el temps cada cop més estable. Per tant, resum, els que ens agrada aquesta fresca, aprofitar el dia d'avui, ara sí que veurem avui potser més el sol, sobretot a partir de mitjan endavant, encara calor controlada, però a mesura que el sol vagi imposant-se i ja vagi escalfant més hores, doncs cada cop doncs, l'ambient es anirà caldejant. I ara estem al juny, els dies són llarguíssims i això és el que tindrem doncs, a partir de demà amb un sol doncs, que escalfarà de valent i que es mantindrà al cap de setmana i probablement seguirà aquest tipus de temps a inicis de la setmana que ve, tret, insistint, d'aquests ruixats tronades que hi podrà haver de tarda en zones de muntanya, de repartides per l'interior peninsular i també en zones del Pirineu. Bé, de moment això és tot, Olga i oients.
1: Perfecte, Jordi, doncs una situació meteorològica que anirem seguint també aquests dies en aquest espai del temps. Que vagi bé, Jordi, fins demà, bon dia.
2: Molt bon dia, fins demà.

0: comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: En directe, el Dit i Fet de Ràdio Pineda. A aquesta hora s'incorpora Maria Josep Hernández. Bon dia, Maria Josep.
2: Molt bon dia, aquí incorporada a l'antena.
1: Incorporada per començar a parlar i avançant ja algunes de les qüestions dels convidats que participaran la setmana que ve a les jornades econòmiques.
2: Doncs sí, recordem, dimecres de la setmana vinent tenim una nova edició de les jornades econòmiques. Parlaran d'intel·ligència artificial, també de lideratge emocional, parlaran d'aspectes d'interès per a tothom, com el neuromàrqueting, també la neurociència, també la psicologia, i de la part humana i la part tecnològica. Nosaltres avui a Ràdio Pineda saludem el doctor en psicologia Manuel Armallones. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Maria Josep, i equip. Un plaer saludar-vos a tots.
2: Encantadíssims de tornar-te a sentir per Ràdio Pineda. Hem de recordar el Manuel Armallones per tota la nostra audiència que ell fa conferències a universitats d'arreu del món. L'hem vist també a televisió. Ell també, com que ha viscut a Pineda, també el coneixem. Tenim aquest privilegi, Manuel. Escolta'm, estem molt contents que vinguis a aquestes jornades econòmiques, perquè sí, perquè tu voltes molt, Ara entrarem en matèria, però és veritat que estàs fent conferències, classes, arreu.
3: Sí, sí, sí, moltes gràcies, Maria Josep. Per mi és un plaer tornar a Pineda. De fet, és el primer cop que amb aquest rol estic donant una xerrada, una conferència a Pineda, i és un gran plaer. La veritat és que per la meva feina, i ara que treballem aquí a la intersecció entre la psicologia, la tecnologia i la salut, en aquesta intersecció tan important, doncs això fa aquest crídin de moltes universitats, col·legis professionals, associacions, etcètera, no? Amb la qual això sí, m'ha tocat, jo, em sembla que pràcticament he passat per totes les universitats de l'Estat i algunes també de l'estranger, òbviament, però no he vist mai a Pineda, estic molt, molt il·lusionat.
2: Doncs vindràs a aquestes jornades econòmiques, que és unes jornades ja que arriben a la 12a edició i que aquest any es fixen en aquesta qüestió, no? Intel·ligència artificial i intel·ligència emocional. Abans de parlar de la teva conferència, què et suggereix aquest títol?
3: Doncs a mi el que em suggereix és que estem ara mateix dintre d'una encreuada molt, molt, molt important, no? En relació a la intel·ligència artificial, hi ha persones que diuen això és la solució per a tot, ja trigava en aparèixer una cosa així, i per una altra banda està la gent que diu es carregarà la intel·ligència natural, la intel·ligència emocional, la capacitat d'entendre, de comprendre, d'estar amb l'altre, de cuidar, de tenir cura de l'altre, etcètera, no? Llavors, entre tots dos extrems, que de tots dos extrems tenim grans apòstols, per dir-ho d'alguna manera, ara que el papa acaba de bendeir la creu a Barcelona, doncs de la Sagrada Família, doncs també tenim apòstols d'això, no? Uns que diuen moriremos todos i els altres que diuen això serà meravellós, no? I sempre intentem buscar el punt crític, el punt mig entre treure el màxim profit i que no ens afecti.
2: Una reflexió necessària i que també s'ha de fer, i parlaràs en aquesta conferència agents intel·ligents?
3: Sí, bueno, bàsicament això és una evolució. El que hem vist fins ara, el 2022, quan va sortir ChatGPT, que ens va canviar la vida, no? Perquè de cop i volta fins i tot els estudiants deien per fi no hauré de fer més deures ni treballs perquè això m'ho fa sol, i tothom, no? Molta gent ho ha provat, i si creus que no ho has provat t'estàs equivocant, perquè en el moment que fas una cerca en Google ja, o en qualsevol, ja et surt una modalitat ja. I ara el següent pas és el tema dels agents intel·ligents. Bàsicament és que són a programa, és software al final, que el que fa és que li dones una missió, per exemple, doncs vendre a Ràdio Pineda X, i aquest agent intel·ligent doncs fa cerques, qui ha comprat habitualment Ràdio Pineda, on tal, on li pot interessar invertir, bla, bla, bla, i acaba fent tota una sèrie de treballs, i el que acaba fent és, d'una manera automatitzada, doncs resoldre tasques complexes. I això té riscos, també.
2: Clar, tot això ens posa damunt la taula moltíssimes qüestions, perquè evidentment és un avenç importantíssim, però també ens ha de fer uns plantejaments ètics i també doncs tenir cura, no?, amb la tecnologia.
3: Absolutament. Nosaltres aquí sempre posem sobre la taula la idea que la desenvoluparem, de com afecta això a àmbits com òbviament, doncs, l'empresa, la nostra manera de treballar, la nostra manera d'entendre'ns entre nosaltres, l'afectació que pot tenir això a temes com, bueno, perdre la feina, no perdre la feina, es generaran de noves, es generaran tantes com es perden, però també n'hi ha d'altres efectes molt potents a nivell de la salut, a nivell de l'educació, canviarà la manera que hem de tenir d'avaluar els professors i de veure si realment els professionals, els estudiants assoleixen competències, i un tema que és molt important, que no es parla tant, però que, bueno, que sí que es parla, però que en el meu àmbit de la salut l'hem relacionat molt, que és el tema de la desinformació, no, de la capacitat de, amb intel·ligència artificial, poder fer campanyes de desinformació, i algunes, per desgràcia, en aquest món que estem en guerres a tot arreu, doncs està passant molt, i això pot afectar molt a la salut. Sembla una cosa que no tingui molt a veure, però no només a la qualitat de la democràcia, sinó també al fet de que aparegui una pandèmia i la IA o gent que utilitza la IA, perquè al final és gent que té interès en utilitzar la IA de manera negativa, doncs ens convenci perquè no ens vacunem o no prenem mesures de protecció, etc.
1: Sí,
3: és
1: perquè,
3: a dir, que és transversal i ens afecta a tots els àmbits de la vida, perdona.
1: Perdona tu per tallar-te, estàvem pensant exactament allò que deies, no? Que és transversal tant pels bons usos com pels mals usos i els perills i la necessitat de formació, perquè sí que és veritat aquesta evolució mateixa de la intel·ligència artificial que fa que cada vegada sigui, per exemple, detectar, no, Manuel, una imatge que si està... Hi ha algunes que són barrueres i evidents, però hi ha altres que estan tan ben fetes que ni la mateixa intel·ligència artificial detecta que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Pot passar això?
3: Òbviament. De fet, ja està passant. Hi ha un grup que qualsevol que ens estigui sentint pot buscar, que es diu Velvet Sundown, que està a Spotify, que ha tingut més de 13 milions de fans i té, a més, doncs, bueno, ha tingut milers de reproduccions en les darreres setmanes. No recordo exactament els milers, però són milers. I aquest grup, en realitat, no existeix. I tu, quan el sents, i jo me'l poso, dius, ostres, no seria capaç de dir que això és fake, que aquest grup no toca, no existeix. Llavors es van adonar quan la persona que liderava això, que era un músic programador, doncs va dir, ei, que tenim això, que tenim això, i que això és mentida, bàsicament, no? Llavors, davant d'això, què podem fer com a societat? A la conferència ho comentaré el concepte de salut pública cognitiva, el concepte d'inoculació, de fer vacunes cognitives per d'alguna manera protegir a la societat. Per què? Doncs perquè no podem entrar tant com ens agradaria a que això no passi, perquè aquestes empreses van a la seva i és un món on hi ha molts interessos econòmics, però sí que haurien de vacunar i de protegir, igual que fa la salut pública, que fa prevenció, que fa promoció, que fa detecció precoç, que fa alertes i que fa vacunació, no? Si fem una analogia amb un sistema de salut pública de qualsevol govern o fins i tot a nivell municipal, Pineda fa això, fa campanyes de detecció, de promoció, de vacunació, de donar suport a la vacunació, etc. Doncs haurem de fer alguna cosa similar. Això ho hem publicat fa poquet a una invitació a participar en un llibre, i realment és un tema que està calant molt fort. Bé, la idea original ve de la Universitat de Cambridge, i jo crec que bueno, nosaltres l'estem intentant fer créixer, aquesta idea.
1: Recordem als oients, estem parlant amb Manuel Armallones, que vindrà a les jornades econòmiques dimecres de la setmana vinent i ens aportarà, doncs, tot aquest coneixement que té, però també el fet de que siguis professor, doctor en psicologia, però ets professor i que saps molt bé explicar les coses, i això ajuda. Manuel, permeta'm preguntar-te una cosa, perquè també des de l'àmbit de la psicologia, perquè és una qüestió que se n'ha estat parlant molt i ha sortit als mitjans. Em sembla que algun mitjà ja t'ha preguntat per aquesta qüestió. Uh-huh. Aquesta notícia que ha sortit, doncs, de que algunes persones estan fent servir la intel·ligència artificial, el ChatGPT o el Gemini, com si fos el seu psicòleg, preguntant-li coses, demanant-li consell. Clar, això, déu-n'hi-do, no sé si som prou conscients de tot el que pot suposar això.
3: Això és perillosíssim. Això seria com informar-se només a través de, en lloc de sentir, escoltar, llegir a periodistes com vosaltres i d'altres col·legues, doncs que només la informació te la donés una màquina, no? Que no saps qui l'ha programat, no saps quin interès té en donar-te quin tipus d'informació. No és un humà, no és una periodista que contrasta la informació que com tu has buscat les entrevistes que m'han fet, etcètera, etcètera. Això és perillosíssim. En l'àmbit de la psicologia, a més, té un perill sobre la teva salut, perquè s'han donat casos de que t'està validant, és a dir, dient que és, cometes, normal, situacions com una nena doncs que té un trastorn de l'alimentació, o un nen, però són més nenes en aquests moments, i que li valida que, no sé, que fer alguns trucos perquè la seva mare no se n'assabenti de que està fent això, està jugant de manera inadequada amb el menjar, li diu que sí, li dona la raó i tal, perquè aquest tipus d'intel·ligències artificials estan programades per donar-te la raó. És cert que ara ja aquestes grans empreses, sí, en el moment que utilitzes algunes paraules com suïcidi i demés, ja et diuen que no poden donar-te consell i tal. Però si vas estirant, li dius que no és per tu, que és per una amiga, si vas estirant una miqueta de tot això, pots arribar a generar una relació molt inadequada. Nosaltres, al Col·legi de la Psicologia de Catalunya, jo formo part del grup de psicologia i col·laborem amb el Consejo General de la Psicologia d'Espanya, estem realment molt amoïnats. La psicologia o l'atenció psicològica no és només aquesta part de lectura o fins i tot, encara que sigui bé, n'hi ha molt més. Per exemple, posar un exemple molt tonto, les metàfores que molta gent utilitza quan diu no puc més o haig d'acabar amb tot en un context terapèutic. En un context terapèutic real, amb una psicòloga real, tindrien una atenció molt diferent a la que et donarà el catxarro, per dir-ho d'alguna manera col·loquial, no? És perillosíssim. Lo que passa és que és perillosíssim, però a la vegada és molt difícil que no passi. El que haurem de fer és ensenyar-li, explicar-li a la gent per què lo poden fer servir, perquè ho poden fer servir per coses a psicologia. Ens interessa molt també que dintre incorporin aquestes eines. Algú diu, escolti'm, ens treurà la feina? Diu, miri, segurament la feina, fins i tot la de psicologia, no? Diu, no ens la treuran. La psicologia ja s'ha demostrat que és una de les professions on menys risc n'hi ha de perdre, perquè precisament n'hi ha un component emocional i de contacte molt gran, però sí que és el que molta gent pot agafar la via fàcil. El que deia de perdre o no perdre la feina, bàsicament és la idea de em farà perdre la feina, ja no en psicologia en general. Digo, segurament directament no. El que sí que pot fer perdre la feina és un altre senyor que sí, o senyora, que sí que sàpiga i que utilitzi la psicologia, la intel·ligència artificial per ser més eficient al seu dia a dia. I això afecta a la psicologia, però afecta a tots els àmbits.
1: Reflexions que ens hem de fer, reflexions que fa uns anys, molts anys, era per la revolució industrial, ara diuen que hi ha aquesta nova revolució, ja l'estem vivint de ple, i en podrem parlar d'això i molt més en aquestes jornades econòmiques dimecres de la setmana que ve, 17 de juny, tota una jornada per fer aquestes reflexions en què tindrem obrint amb la conferència inaugural. Manuel Armayones, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Estic ja desitjant que arribi el dia i m'ho estic preparant amb moltes ganes.
1: Ens veiem allà, ens veiem a l'Auditori de Pineda. Una abraçada.
3: Una abraçada ben forta i gràcies.
1: Recordar a tothom que ens escolta que podeu fer la inscripció a aquestes jornades econòmiques, són gratuïtes i les organitza l'Ajuntament de Pineda. Es faran a l'Auditori de Pineda i us deia, més gratuïta, però es demana fer la inscripció prèvia. Trobareu l'enllaç a pinedademar.cat, al web de l'Ajuntament de Pineda, per fer aquesta inscripció en què podreu assistir i veure aquesta conferència del doctor Manuel Armayones, que parlarà de la relació entre persones i tecnologia. També intervindrà a continuació
2: La Sílvia Guinart, que és consultora internacional, experta en IA, i explicarà com el neuromàrqueting ajuda a connectar amb els clients, també a vendre més. També hi haurà una taula rodona amb experts locals, amb empresaris que estan treballant en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Durarà tot el matí, començarà a 2:15 del matí, s'acabarà a 2:00 del migdia i us emplacem a participar en aquestes jornades.

Pineda ha participat també de forma activa a la visita que ha fet el Papa a Catalunya. Una àmplia representació de la Romeria de Pineda ha estat a Montserrat. També han estat presents ahir a la nit a la Sagrada Família amb la benedicció i també inauguració de la Torre de Jesús. Hi ha hagut també representació institucional d'alcaldes i alcaldesses. També hi ha estat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. A més, hi ha hagut també representació pinedenca a la pregària que es va fer, per exemple, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Algunes actuacions també fetes pels cantants i cantaires de Pineda. Ho expliquem també avui als diferents butlletins informatius. Passem a parlar d'altres qüestions. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori als visitants i ho fa amb experiències turístiques locals. L'objectiu és donar visibilitat a les empreses de la comarca i també facilitar d'una forma fàcil i fer descobrir tot el que ofereix la nostra comarca. L'Ajuntament de Calella ha informat que ha presentat sol·licitud de subvenció pel Pla de Barris de la Generalitat. Demanarà 6 milions d'euros. Volen intervenir a la zona de la Riera de Capaspre, però també a una part del Parc del Mau. Malgrat de Mar celebra la tercera edició de la Fira Vi i ho farà a partir de demà. Hi haurà participació de diferents cellers d'algunes denominacions d'origen. També una oferta gastronòmica variada amb restauradors locals. Hi haurà també música en directe. I Santa Susanna se suma també al Dia Mundial de la Presa de Consciència contra l'abús del maltractament a les persones grans. Serà aquest cap de setmana amb una caminada popular. I el temps que està marcat, sobretot pels dies de bonança, dies de calor, cada cop temperatures més altes, justament això és el que tindrem aquestes properes jornades. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Energia positiva.
1: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

La Coral Juvenil Santa Maria i també la Romeria de Pineda participaran als actes de la visita del Sant Pare a Catalunya. A més, Gospel View Choir també participarà activament als actes de la visita del Papa, avui dimarts i també demà dimecres. La Coral Juvenil Santa Maria ho farà amb una actuació que estarà una part repartida entre dimarts i dimecres. Aquest dimarts, avui mateix, l'Estadi Olímpic Lluís Companys acollirà un gran concert amb artistes com ara Sergio Dalma, Beret o Conchita. I actuarà també la Coral dins la Federació Catalana de Puericultores. Cantaran amb Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i també la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. També hi participarà el grup Gospel View Choir sota el projecte de Gospel Sense Fronteres, que està liderat pel pinedenc Moisès Sala i participaran 32 cantaires de diversos cors. A tot això, la Coral Juvenil Santa Maria cantarà també a la missa del Papa a la Sagrada Família en els actes d'aquest dimecres.

pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona gent.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 11. Notícies.
1: Veïns de Pineda han participat de forma activa a la visita del Papa a Catalunya i mossèn Enric Tubert ha concelebrat la missa de la Sagrada Família ahir justament amb el Papa de Roma. També l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat als actes ahir a la Sagrada Família, convidada per l'organització. Avui és dia de valoracions d'una visita històrica que ha servit per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a moment culminant. Una representació de la Coral Juvenil Santa Maria, la Romeria de Pineda Montserrat i Gospel Viu han participat activament als actes de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També la pinedenca Sandra Pérez ha cantat a la celebració a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Mossèn Enric Tubert ha explicat que cap a 30 capellans gironins han participat a la celebració en un moment que ha qualificat d'històric, amb una gran repercussió. Ha dit que s'ha cuidat els detalls en una celebració molt ben acurada, amb uns cants que ha considerat que han estat excel·lents i una celebració, diu, molt elegant. Ha definit el Papa com una persona sàvia, intel·ligent i que és discret i que, sobretot, sap escoltar molt. Així ho ha explicat avui en una entrevista a Ràdio Pineda.
2: D'entrada, des d'una primera impressió, semblava que tenia un perfil baix respecte a l'anterior Papa Francesc, que era molt més mediàtic, diguem-ne, molt més popular i molt més espontani, un home que havia trencat tots els protocols haguts i per haver, i el Papa Prevost, doncs, més aviat semblava un perfil més discret i això. I ell, de fet, com a persona, ho és molt, és una persona que escolta molt i abans no parla, doncs primer escolta, és molt prudent, és molt... però llavors quan toca i en la profunditat dels seus discursos, del seu missatge, de la seva doctrina, diguem-ho així, jo l'he trobat excel·lent, és a dir, un home amb una capacitat, un home savi, un home doncs amb un pensament molt ben estructurat, no? Tant el que han estat els actes més litúrgics com els que han estat els actes més, diguem-ne, de, com ara la presó de Brians o l'altre dia també ahir amb els Agustins, allà a la parròquia, vull dir, hi ha hagut dos moments diferents, no? Una cosa és la litúrgia, la celebració, i l'altra és els actes en el qual ell participa, potser trenca més també el protocol, a l'Estadi Olímpic, etc. No?
1: I membres de la Coral Juvenil Santa Maria de Pineda també han actuat a la missa ahir a la Sagrada Família. L'Eli Pereira diu que ha estat molt emocionant. Encara, diu, no han pogut pair el que han viscut, però l'experiència ha estat de gran emoció després d'un gran esforç d'assajos que han fet durant molts de dies.
3: Evidentment, perquè em toca, no? Quan escoltava les veus blanques, que eren les nostres, és que, bueno, no sé, se'm saltaven les llàgrimes. La veritat, perquè és que, no sé, de veritat, és algo que encara no em ve al cap com poder definir el que vaig sentir. Encara hem de pair perquè hem de pensar que, bueno, hem fet assajos entre els actes i tal, de 8, 9, 10 hores, són moltes als nanos, no? I és algo que, bueno, l'ocasió requeria... Però, clar, també acaben esgotades. Però, bueno, sí, sí. Bueno, van flipar. O sigui, van flipar.
1: En aquesta celebració d'ahir a la Sagrada Família també hi havia membres de la Protecció Civil de Pineda que van ajudar en tasques de suport a la visita del Papa i també, com diem, hi havia la presència de l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que va participar també amb la regidora Sandra Villarte en aquesta visita, convidades per l'organització. Per cert que també hi ha hagut actuació, recordem, a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb participació pinedenca, ho explicarem en altres butlletins, per exemple, a la Sandra Andrea Pérez, o també, per exemple, Gospel View Choir, entre d'altres. I encara cal afegir, recordem-ho, que la Romeria de Pineda ha participat als actes de celebració a Montserrat, convidats per l'abadia. Els veïns de Pineda que hi han participat, que han tingut l'oportunitat de tocar el Papa, han explicat que ha estat molt emocionant amb un Papa molt proper i han agraït aquesta visita a Catalunya. I el temps. Acabarem parlant del temps per destacar doncs alguns núvols baixos sense més importància. S'han d'anar trencant. Mar tranquil·la, calor moderada. Demà divendres arriba una massa més càlida. Ens portarà més calor. La mar també força tranquil·la i el cap de setmana farà molt de sol. Doncs així acabem. Més informació d'aquí una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: Veïns de Pineda han participat de forma activa a la visita del Papa a Catalunya i mossèn Enric Tubert ha concelebrat la missa de la Sagrada Família ahir justament amb el Papa de Roma. També l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat als actes ahir a la Sagrada Família, convidada per l'organització. Avui és dia de valoracions d'una visita històrica que ha servit per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a moment culminant. Una representació de la Coral Juvenil Santa Maria, la Romeria de Pineda Montserrat i Gospel Viu han participat activament als actes de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També la pinedenca Sandra Pérez ha cantat a la celebració a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Mossèn Enric Tubert ha explicat que cap a 30 capellans gironins han participat a la celebració en un moment que ha qualificat d'històric, amb una gran repercussió. Ha dit que s'ha cuidat els detalls en una celebració molt ben acurada, amb uns cants que ha considerat que han estat excel·lents i una celebració, diu, molt elegant. Ha definit el Papa com una persona sàvia, intel·ligent i que és discret i que, sobretot, sap escoltar molt. Així ho ha explicat avui en una entrevista a Ràdio Pineda.
2: D'entrada, des d'una primera impressió, semblava que tenia un perfil baix respecte a l'anterior Papa Francesc, que era molt més mediàtic, diguem-ne, molt més popular i molt més espontani, un home que havia trencat tots els protocols haguts i per haver, i el Papa Prevost, doncs, més aviat semblava un perfil més discret i això. I ell, de fet, com a persona, ho és molt, és una persona que escolta molt i abans no parla, doncs, primer escolta, és molt prudent, és molt... però llavors, quan toca, i en la profunditat dels seus discursos, del seu missatge, de la seva doctrina, diguem-ho així, jo l'he trobat excel·lent. És a dir, un home amb una capacitat, un home savi, un home, doncs, amb un pensament molt ben estructurat, no? Tant el que han estat els actes més litúrgics com els que han estat els actes més, diguem-ne, de, com ara la presó de Brians o l'altre dia també ahir amb els Agustins, allà a la parròquia. Vull dir, hi ha hagut dos moments diferents, no? Una cosa és la litúrgia, la celebració, i l'altra és els actes en el qual ell participa, potser trenca més també el protocol, a l'Estadi Olímpic, etc. No?
1: I membres de la Coral Juvenil Santa Maria de Pineda també han actuat a la missa ahir a la Sagrada Família. L'Eli Pereira diu que ha estat molt emocionant. Encara, diu, no han pogut pair el que han viscut, però l'experiència ha estat de gran emoció després d'un gran esforç d'assajos que han fet durant molts de dies.
3: Evidentment, perquè em toca, no? Quan escoltava les veus blanques, que eren les nostres, és que, bueno, no sé, se'm saltaven les llàgrimes. La veritat, perquè és que, no sé, de veritat, és algo que encara no em ve al cap com poder definir el que vaig sentir. Encara hem de pair perquè hem de pensar que, bueno, hem fet assajos entre els exercitats de 8, 9, 10 hores, són moltes als nanos, no? I és algo que, bueno, l'ocasió requeria... Però, clar, també acaben esgotades. Però, bueno, sí, sí. Van flipar. O sigui, van flipar.
1: En aquesta celebració d'ahir a la Sagrada Família també hi havia membres de la Protecció Civil de Pineda que van ajudar en tasques de suport a la visita del Papa i també, com diem, hi havia la presència de l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que va participar també amb la regidora Sandra Villarte en aquesta visita, convidades per l'organització. Per cert que també hi ha hagut actuació, recordem, a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb participació pinedenca, ho explicarem en altres butlletins, per exemple, a la Sandra Pérez, o també, per exemple, Gospel View Choir, entre d'altres. I encara cal afegir, recordem-ho, que la Romeria de Pineda ha participat als actes de celebració a Montserrat, convidats per l'abadia. Els veïns de Pineda que hi han participat, que han tingut l'oportunitat de tocar el Papa, han explicat que ha estat molt emocionant, amb un Papa molt proper, i han agraït aquesta visita a Catalunya. I el temps. Acabarem parlant del temps per destacar, doncs, alguns núvols baixos sense més importància. S'han d'anar trencant. Mar tranquil·la, calor moderada. Demà divendres arriba una massa més càlida. Ens portarà més calor. La mar també força tranquil·la i el cap de setmana farà molt de sol. Doncs així acabem. Més informació d'aquí una hora.

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

La policia local de Pineda decomissa un gos perillós a Pineda després d'un greu atac que deixa un animal mort i una dona ferida. La policia local de Pineda ha informat que ha decomissat un gos considerat potencialment perillós després d'un greu incident ocorregut dilluns al vespre a la plaça d'Orient que va generar una forta preocupació entre els veïns. Segons diversos testimonis, l'animal, que anava deslligat i sense morrió, va atacar fins a 4 gossos. Com a conseqüència de l'agressió, un dels animals va morir a causa de les ferides. La seva propietària va resultar ferida per mossegades. Fins al lloc del fet s'hi va desplaçar la policia local de Pineda, 2 patrulles, i segons el cos policial, el propietari del gos, identificat amb les inicials JRC, estava molt alterat i, a més, increpava les persones que hi havia a la plaça. Els agents van aconseguir finalment controlar la situació. Van immobilitzar l'animal i van atendre els afectats. Arran d'aquest episodi i d'avisos veïnals, es va dur a terme una inspecció i es van detectar diverses irregularitats en la tinença del gos. Segons fonts policials, el propietari no disposava de documentació obligatòria, ni llicència específica per a gossos potencialment perillosos, ni tampoc cap assegurança de responsabilitat civil. A més, l'animal no complia les mesures de seguretat, com ara l'ús de morrió o la subjecció de la corretja en espais públics. Bé, doncs, per tot això i davant d'aquesta situació, els agents han decomissat aquest animal. Ha estat traslladat al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme i els serveis veterinaris han confirmat que l'animal està ara en observació i es tramita un expedient. Paral·lelament, la policia local de Pineda ha redactat també un atestat judicial per lesions d'imprudència. Han estat posat ja a disposició dels Mossos d'Esquadra. El seu antic propietari hauria d'assumir ara responsabilitats penals i també administratives. A més, haurà d'acatar les mesures a adoptar respecte a la propietat d'aquest animal. Bé, doncs, tot això, l'Ajuntament de Pineda ha recordat una vegada més la normativa vigent sobre aquest tipus de gossos que són potencialment perillosos. Es fa una crida a la responsabilitat dels seus propietaris perquè tinguin els requisits legals. Per tant, identificació amb microxip, inscripció al cens municipal i adopció de mesures obligatòries. Fonts municipals han dit que aquest tipus de controls es faran de forma periòdica. Es vol prevenir situacions de risc i assegurar també el benestar animal, però sobretot la seguretat ciutadana.

0: Bé, doncs hem obert avui amb aquesta notícia. Passem a altres qüestions, perquè Pineda ha viscut amb molta emoció la visita històrica que ha fet el Papa a Catalunya. De fet, diversos veïns de Pineda han participat de forma activa en aquesta visita del Papa, i mossèn Enric Tubert, a més, ha concelebrat la missa a la Sagrada Família amb el Papa de Roma. També l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i la regidora Sandra Villarte van participar ahir al vespre als actes de la Sagrada Família. Avui, per tant, és dia de valoracions d'una visita històrica que ha servit per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a punt culminant. Una representació de la Coral Juvenil Santa Maria, també la Romeria de Pineda de Montserrat o Gospel Viu, han participat activament en aquests actes del Papa a Catalunya. També, per exemple, la pinedenca Sandra Pérez, que ha cantat a la celebració a l'Estadi Olímpic de Barcelona, també Moisès Sala, o també hi ha participat Protecció Civil. Anem per parts. Mossèn Enric Tubert ha explicat que cap a 30 capellans gironins han participat a la celebració d'aquest moment històric. Ha dit que s'ha cuidat molt els detalls en una celebració molt ben acurada, amb cants que ha considerat com a excel·lents i una celebració molt elegant. Ha definit el Papa de Roma com una persona sàvia, molt intel·ligent i que, sobretot, diu, sap escoltar molt.
1: D'entrada, des d'una primera impressió, semblava que tenia un perfil baix respecte a l'anterior Papa Francesc, que era molt més mediàtic, diguem-ne, molt més popular i molt més espontani, un home que havia trencat tots els protocols haguts i per haver, i el Papa Prevost, doncs, més aviat semblava un perfil més discret i això. I ell, de fet, com a persona, ho és molt, és una persona que escolta molt, i abans no parla, doncs primer escolta, és molt prudent, és molt... però llavors quan toca, i en la profunditat dels seus discursos, del seu missatge, de la seva doctrina, diguem-ho així, jo l'he trobat excel·lent, és a dir, un home amb una capacitat, un home savi, un home, doncs, amb un pensament molt ben estructurat, no? Tant el que han estat els actes més litúrgics com els que han estat els actes més, diguem-ne, com ara la presó de Brians o l'altre dia també ahir amb els Agustins, allà a la parròquia, vull dir, hi ha hagut dos moments diferents, no? Una cosa és la litúrgia, la celebració, i l'altra és els actes en el qual ell participa, potser trenca més també el protocol, a l'Estadi Olímpic, etc. No?
0: Mentrestant, membres de la Coral Juvenil Santa Maria de Pineda han actuat a la missa ahir a la Sagrada Família, i la Eli Pereira diu que ha estat molt emocionant, encara diu no han pogut pair el que han viscut, però ha estat una experiència, diuen, de gran emoció després d'un gran esforç en assajos que han fet durant molts de dies.
2: Evidentment, perquè em toca, no? Quan escoltava les veus blanques, que eren les nostres, és que, bueno, no sé, se'm saltaven les llàgrimes, la veritat, perquè és que, no sé, de veritat, és algo que encara no em ve al cap com poder definir el que vaig sentir. Encara hem de pair, perquè hem de pensar que, bueno, hem fet assajos entre els actes i tal, de 8, 9, 10 hores, són moltes dels nanos, no? I és algo que, bueno, l'ocasió requeria, però clar, també acaben esgotades. Però bueno, van flipar, o sigui, van flipar.
0: També cal destacar la participació de Protecció Civil de Pineda, que ha ajudat també amb les tasques de suport a la visita del Papa, per exemple, a Montserrat. Ara en parlarem, de Montserrat. Abans, però, parlem de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, perquè també va viure una celebració. Recordem que la Coral va viure juntament amb artistes com ara l'Escolania o Sergio Dalma, o la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, amb més corals d'arreu de Catalunya. La Eli Pereira ha parlat justament d'aquest concert.
2: Sí, sí, va ser molt proper, va ser tot, bueno, la gent estava, érem 40.000 persones, però no donava la sensació de que estàvem tots aïllats, sinó tenies la sensació de que tothom compartíem la mateixa emoció i eufòria, la veritat.
0: Aquí també hi va actuar part del grup Gospel View Choir, liderat pel pinedenc Moisès Sala, i també Sandra Pérez, que va interpretar diverses peces musicals, convidada també per l'Associació de Puericultores. I encara afegirem que membres de la Romeria de Pineda han participat també als actes, en aquest cas a Montserrat, convidats per l'abadia. El pinedenc Pere Garriga ha destacat els vincles que té Pineda amb Montserrat i ha parlat de la importància d'acompanyar, diu, el papa en aquesta visita històrica. Veïns de Pineda que hi han participat ha dit que ha estat un acte emocionant, han vist el papa, diuen, molt proper i han agraït la visita que ha fet a Catalunya. També han expressat la il·lusió de representar Pineda en un moment històric a Montserrat.
3: M'agrada molt. Bueno, jo molt emocionada. Ja feia dies que conforme s'acostava el dia, pues estava més, bueno, més emoció, més ganes.
4: Ens podem acollir a les seves paraules, no? Ell mateix ens ho ha dit. Sou terra d'acolliment. Com a símbol de casa nostra, com a la Mare de Déu, que és la nostra patrona, sempre serà aquest estendard, aquesta bandera de casa nostra. Que el Sant Pare vingui a Montserrat, bàsicament, és visitar el cor de tots els catalans. No hi ha paraules per això.
5: M'ha agradat molt quan ha sortit al balcó i ens ha dit que érem terra d'acollida i que havíem d'estar tots units. Siguem creients o no siguem creients, ens hem d'unir tots per aconseguir que aquest món funcioni una mica millor.
6: Molt emocionant. Bueno, i cantar amb milers de persones a Dirulai amb el papa ha sigut emocionant, molt emocionant. Jo encara m'ho porto dins i ho porto cap a Pineda.
7: No, ha sigut una experiència inoblidable, sobretot que l'hem tingut massa a prop i hem sentit les bones vibres. No sé, l'he sentit molt, molt proper a nosaltres. Desprèn bon humor, bona energia, té afinitat amb els joves, amb els seus gestos. El papa, amb aquesta manera de ser, sento que està fent-lo bé per apropar-nos. Molt terrenal aquest papa, amb els missatges que dona, està arribant a, crec que a tot.
8: Doncs que no m'ho podria pensar que avui, un dia com ara avui, estaria aquí i que m'omple de goig i de molta il·lusió de poder veure el Sant Pare de tan a prop i, bueno, i també que s'ha manifestat ell i que, bueno, la veritat, salut per poder-ho disfrutar.
9: Bueno, som de la cofreria de la Mare de Montserrat.
0: Bé, doncs són algunes de les persones, testimonis, que va recollir també Ràdio Pineda, perquè també va ser-hi present en aquesta visita que ha fet a Montserrat. Ràdio Pineda, que hi ha pogut ser present, doncs també gràcies a la Romeria de Montserrat. Per cert, que vam poder parlar, doncs, amb altres persones, fins i tot que coneixien de forma, doncs, gairebé personal el papa de Roma, amb unes monges d'origen peruà que coneixen personalment el papa de quan era, doncs, bisbe en aquella diòcesi. Tot això, doncs, destacar que ha estat, com diem, una visita històrica. Avui tots els mitjans en parlen, també n'hem parlat abastament a Ràdio Pineda. Trobareu totes les entrevistes íntegres avui a radiopineda.cat. I encara destaquem algunes qüestions més en aquest butlletí informatiu. Per exemple, que s'ampliaran les places de llars d'infants municipals davant de l'alta demanda. Ho ha anunciat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Ha dit que s'obrirà una segona aula per nadons amb 16 noves places. El període de matriculacions començarà i s'obrirà el dia 16 de juny. Les famílies podran fer inscripció directament a la mateixa escola Bressol. També destaquem que el Maresme estrena una plataforma digital per descobrir experiències turístiques. L'objectiu, donar visibilitat a les empreses de la comarca, però també facilitar de forma fàcil i atractiva descobrir tot el que ofereix la nostra comarca. Una eina que connecta els visitants i empreses amb propostes de natura, gastronomia i de cultura. I del cap de setmana, doncs, ja us avancem algunes qüestions. Per exemple, que aquest divendres arribarà la missa de Sant Antoni davant de la capella, serà a les 7 de la tarda. Per tant, divendres arriba aquesta missa, us ho recordarem també a Ràdio Pineda. I també us recordem que diumenge arriba l'aplec de Sant Jaume a redós de l'ermita, organitzat per Mare Nostrum amb l'Ajuntament de Pineda i els veïns de les Creus. Un aplec que, tot i que és la seva 65a edició, té en realitat 100 anys d'història. En Ramon Plaja, de Mare Nostrum, ens ha recordat una vegada més que es considera l'aplec més antic de Catalunya. Es vincula amb els inicis d'un moviment sardanista que es va impulsar per joves de Calella, que justament va començar a trobar-se a Sant Jaume abans de poder consolidar l'aplec justament a Calella.
10: El primer plec a Sant Jaume va tenir lloc fa justament 100 anys i va ser a càrrec de la joventut sardanística de Calella. Com que Calella mateix no tenia cap lloc adequat, van buscar un i van trobar que la font de Sant Jaume, que llavors era una font molt abundant i era un paratge molt bonic, doncs que era un lloc adequat, i van dir, ho farem allà. I allà hi van fer el primer plec, i van fer el segon plec, i llavors l'Ajuntament de Calella es va espavilar i diu, home, ja que ens acollem nosaltres a fer el plec, potser busquem un lloc. I van buscar els pins de Can Pelayo, que és el pati de l'Os, que és allà on se fa actualment. I a partir de llavors el van seguir la joventut sardanista de Pineda.
0: Doncs ja ho sentiu, aquest any l'aplec de Sant Jaume, tot i que fa 65 anys que s'organitza com a tal, en veritat fa 100 anys que va acollir les primeres sardanes. L'aplec, recordem, es farà aquest diumenge, en parlarem demà també als butlletins informatius de Ràdio Pineda. I encara de l'àmbit de la cultura, també destacarem que Malgrat celebrarà a partir de demà la Fira Vi, una oferta gastronòmica variada amb restauradors locals. Podreu, doncs, tastar vins de diversos cellers. I també destaquem que Santa Susanna se suma al Dia contra el Maltractament de les Persones Grans. Ho farà justament el cap de setmana amb una marxa oberta a tothom. I ara sí, ens interessem pel temps. La crònica és com cada dia, de Jordi Pérez.
11: Quedaran restes a núvols, fins i tot a punts de l'Alt Maresme, però, en principi, les clarianes han d'anar guanyant terreny. La mar, en conjunt, estarà tranquil·la, amb vents que són forts, de tramuntana en alta mar, però aquí, en canvi, a la Raser, a la línia costanera de la costa barcelonina, doncs els vents són molt fluixos i la mar està, en conjunt, tranquil·la. Temperatures encara de fresca, per ser l'època en què estem. Avui es mantindran també relativament fresques, però durarà poc perquè durarà avui dijous, perquè a partir de divendres hi ha masses més càlides, reemplaçarà aquesta massa fresca que ens ha acompanyat aquests dos o tres dies i farà que, doncs, que demà divendres hem d'esperar un dia de sol. Pujada de temperatures, de vents fluixos, una mica de garbí, en hores de la tarda la mar estarà tranquil·la. Cap de setmana també de sol, mantenint temperatures que voldran voltar els 24-25 graus i intranquil·litat, vents molt fluixos i la mar estarà tranquil·la.
0: Molt bé, doncs gràcies. Cap de setmana, per tant, de gaudir de la platja, qui en tingui ganes i pugui, amb un cap de setmana que sembla que es presenta de bon temps. I és tot, gràcies. Més informació d'aquí a una hora.

0: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12ènes jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12ènes jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

La policia local de Pineda ha decomissat un gos considerat potencialment perillós després d'un greu incident ocorregut dilluns al vespre a la plaça d'Orient, que ha generat una forta preocupació entre el veïnat. Segons diversos testimonis, l'animal, que anava deslligat i sense morrió, va atacar fins a 4 gossos. Com a conseqüència de l'agressió, un dels animals va morir a causa de les ferides, mentre que la seva propietària va resultar ferida per mossegades. Segons fonts municipals, el propietari no disposava de la documentació obligatòria, com la llicència específica per a gossos potencialment perillosos ni l'assegurança de responsabilitat civil. A més, l'animal no complia les mesures de seguretat exigides com l'ús de morrió i la subjecció amb corretja en espais públics. La policia ha redactat un atestat judicial per lesions per imprudència que ja ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. El seu propietari haurà d'assumir les responsabilitats penals i administratives, així com les mesures d'adoptar respecte a la propietat de l'animal. Veïns de Pineda han participat en forma activa a la visita del Papa a Catalunya i mossèn Enric Tubert ha concelebrat la missa a la Sagrada Família amb el Papa de Roma. Avui és dia de valoracions d'una visita històrica que ha servit per beneir la Torre de Jesús a la Sagrada Família com a moment culminant. Les llars d'infants municipals Bressol de Mar i Marinada ampliaran l'oferta de places de cara al curs vinent. Segons ha anunciat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, el municipi obrirà aquest setembre una segona aula de nadons amb 16 noves places per donar resposta a l'augment de la demanda. I el temps. A partir de demà divendres arribaran masses més càlides que faran pujar la temperatura, tot plegat amb un dia de sol i la mar tranquil·la. Al cap de setmana preveiem més sol, temperatures més altes i bona mar. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: Ràdio Pineda.
1: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

Pineda ha participat també de forma activa a la visita que ha fet el Papa a Catalunya. Una àmplia representació de la Romeria de Pineda ha estat a Montserrat. També han estat presents ahir a la nit a la Sagrada Família amb la benedicció i també inauguració de la Torre de Jesús. Hi ha hagut també representació institucional d'alcaldes i alcaldesses. També hi ha estat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. A més, hi ha hagut també representació pinedenca a la pregària que es va fer, per exemple, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Algunes actuacions també fetes pels cantants i cantaires de Pineda. Ho expliquem també avui als diferents butlletins informatius. Passem a parlar d'altres qüestions. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori als visitants i ho fa amb experiències turístiques locals. L'objectiu és donar visibilitat a les empreses de la comarca i també facilitar d'una forma fàcil i fer descobrir tot el que ofereix la nostra comarca. L'Ajuntament de Calella ha informat que ha presentat sol·licitud de subvenció pel Pla de Barris de la Generalitat. Demanarà 6 milions d'euros. Volen intervenir a la zona de la Riera de Capaspre, però també a una part del Parc del Mau. Malgrat de Mar celebra la tercera edició de la Fira Vi i ho farà a partir de demà. Hi haurà participació de diferents cellers d'algunes denominacions d'origen. També una oferta gastronòmica variada amb restauradors locals. Hi haurà també música en directe. I Santa Susanna se suma també al Dia Mundial de la Presa de Consciència contra l'abús del maltractament a les persones grans. Serà aquest cap de setmana amb una caminada popular. I el temps que està marcat, sobretot pels dies de bonança, dies de calor, cada cop temperatures més altes, justament això és el que tindrem aquestes properes jornades. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Sí?
1: Yo.
2: La canvi era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

La policia local de Pineda ha decomissat un gos considerat potencialment perillós després d'un greu incident ocorregut dilluns al vespre a la plaça d'Orient, que ha generat una forta preocupació entre el veïnat. Segons diversos testimonis, l'animal, que anava deslligat i sense morrió, va atacar fins a 4 gossos. Com a conseqüència de l'agressió, un dels animals va morir a causa de les ferides, mentre que la seva propietària va resultar ferida per mossegades. Segons fonts municipals, el propietari no disposava de la documentació obligatòria, com la llicència específica per a gossos potencialment perillosos ni l'assegurança de responsabilitat civil. A més, l'animal no complia les mesures de seguretat exigides com l'ús de morrió i la subjecció amb corretja en espais públics. La policia ha redactat un atestat judicial per lesions per imprudència que ja ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. El seu propietari haurà d'assumir les responsabilitats penals i administratives, així com les mesures d'adoptar respecte a la propietat de l'animal. Veïns de Pineda han participat en forma activa a la visita del Papa a Catalunya i mossèn Enric Tubert ha concelebrat la missa a la Sagrada Família amb el Papa de Roma. Avui és dia de valoracions d'una visita històrica que ha servit per beneir la Torre de Jesús a la Sagrada Família com a moment culminant. Les llars d'infants municipals Bressol de Mar i Marinada ampliaran l'oferta de places de cara al curs vinent. Segons ha anunciat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, el municipi obrirà aquest setembre una segona aula de nadons amb 16 noves places per donar resposta a l'augment de la demanda. I el temps. A partir de demà divendres arribaran masses més càlides que faran pujar la temperatura, tot plegat amb un dia de sol i la mar tranquil·la. Al cap de setmana preveiem més sol, temperatures més altes i bona mar. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les dotzenes jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. Dotzenes jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Veïns de Pineda han participat de forma activa a la visita del Papa a Catalunya i mossèn Enric Tubert ha concelebrat la missa de la Sagrada Família ahir justament amb el Papa de Roma. També l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat als actes ahir a la Sagrada Família, convidada per l'organització. Avui és dia de valoracions d'una visita històrica que ha servit per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a moment culminant. Una representació de la Coral Juvenil Santa Maria, la Romeria de Pineda Montserrat i Gospel Viu han participat activament als actes de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També la pinedenca Sandra Pérez ha cantat a la celebració a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Mossèn Enric Tubert ha explicat que cap a 30 capellans gironins han participat a la celebració en un moment que ha qualificat d'històric, amb una gran repercussió. Ha dit que s'ha cuidat els detalls en una celebració molt ben acurada, amb uns cants que ha considerat que han estat excel·lents i una celebració, diu, molt elegant. Ha definit el Papa com una persona sàvia, intel·ligent i que és discret i que, sobretot, sap escoltar molt. Així ho ha explicat avui en una entrevista a Ràdio Pineda.
2: D'entrada, des d'una primera impressió, semblava que tenia un perfil baix respecte a l'anterior Papa Francesc, que era molt més mediàtic, diguem-ne, molt més popular i molt més espontani, un home que havia trencat tots els protocols haguts i per haver, i el Papa Prevost, doncs, més aviat semblava un perfil més discret i això. I ell, de fet, com a persona, ho és molt, és una persona que escolta molt i abans no parla, doncs primer escolta, és molt prudent, és molt... però llavors quan toca i en la profunditat dels seus discursos, del seu missatge, de la seva doctrina, diguem-ho així, jo l'he trobat excel·lent, és a dir, un home amb una capacitat, un home savi, un home doncs amb un pensament molt ben estructurat, no? Tant el que han estat els actes més litúrgics com els que han estat els actes més, diguem-ne, com ara la presó de Brians o l'altre dia també ahir amb els Agustins, allà a la parròquia, vull dir, hi ha hagut dos moments diferents, no? Una cosa és la litúrgia, la celebració, i l'altra és els actes en el qual ell participa, potser trenca més també el protocol, a l'Estadi Olímpic, etc. No?
1: I membres de la Coral Juvenil Santa Maria de Pineda també han actuat a la missa ahir a la Sagrada Família. L'Eli Pereira diu que ha estat molt emocionant. Encara diu no han pogut pair el que han viscut, però l'experiència ha estat de gran emoció després d'un gran esforç d'assajos que han fet durant molts de dies.
3: Evidentment, perquè em toca, no? Quan escoltava les veus blanques, que eren les nostres, és que, bueno, no sé, se'm saltaven les llàgrimes. La veritat, perquè és que, no sé, de veritat, és algo que encara no em ve al cap com poder definir el que vaig sentir. Encara hem de pair perquè hem de pensar que, bueno, hem fet assajos entre els actes i tal, de 8, 9, 10 hores, són moltes als nanos, no? I és algo que, bueno, l'ocasió requeria... Però, clar, també acaben esgotades. Però, bueno, sí, sí. Bueno, van flipar. O sigui, van flipar.
1: En aquesta celebració d'ahir a la Sagrada Família també hi havia membres de la Protecció Civil de Pineda que van ajudar en tasques de suport a la visita del Papa i també, com diem, hi havia la presència de l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que va participar també amb la regidora Sandra Villarte en aquesta visita, convidades per l'organització. Per cert que també hi ha hagut actuació, recordem, a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb participació pinedenca, ho explicarem en altres butlletins, per exemple, a la Sandra Pérez, o també, per exemple, Gospel View Choir, entre d'altres. I encara cal afegir, recordem-ho, que la Romeria de Pineda ha participat als actes de celebració a Montserrat, convidats per l'abadia. Els veïns de Pineda que hi han participat, que han tingut l'oportunitat de tocar el Papa, han explicat que ha estat molt emocionant amb un Papa molt proper i han agraït aquesta visita a Catalunya. I el temps. Acabarem parlant del temps per destacar doncs alguns núvols baixos sense més importància. S'han d'anar trencant. Mar tranquil·la, calor moderada. Demà divendres arriba una massa més càlida. Ens portarà més calor. La mar també força tranquil·la i el cap de setmana farà molt de sol. Doncs així acabem. Més informació d'aquí una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company. Porque sonreír es salud.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

La policia local de Pineda ha decomissat un gos considerat potencialment perillós després d'un greu incident ocorregut dilluns al vespre a la plaça d'Orient, que ha generat una forta preocupació entre el veïnat. Segons diversos testimonis, l'animal, que anava deslligat i sense morrió, va atacar fins a 4 gossos. Com a conseqüència de l'agressió, un dels animals va morir a causa de les ferides, mentre que la seva propietària va resultar ferida per mossegades. Segons fonts municipals, el propietari no disposava de la documentació obligatòria, com la llicència específica per a gossos potencialment perillosos ni l'assegurança de responsabilitat civil. A més, l'animal no complia les mesures de seguretat exigides com l'ús de morrió i la subjecció amb corretja en espais públics. La policia ha redactat un atestat judicial per lesions per imprudència que ja ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. El seu propietari haurà d'assumir les responsabilitats penals i administratives, així com les mesures d'adoptar respecte a la propietat de l'animal. Veïns de Pineda han participat en forma activa a la visita del Papa a Catalunya i mossèn Enric Tubert ha concelebrat la missa a la Sagrada Família amb el Papa de Roma. Avui és dia de valoracions d'una visita històrica que ha servit per beneir la Torre de Jesús a la Sagrada Família com a moment culminant. Les llars d'infants municipals Bressol de Mar i Marinada ampliaran l'oferta de places de cara al curs vinent. Segons ha anunciat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, el municipi obrirà aquest setembre una segona aula de nadons amb 16 noves places per donar resposta a l'augment de la demanda. I el temps. A partir de demà divendres arribaran masses més càlides que faran pujar la temperatura, tot plegat amb un dia de sol i la mar tranquil·la. Al cap de setmana preveiem més sol, temperatures més altes i bona mar. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

La policia local de Pineda decomissa un gos perillós a Pineda després d'un greu atac que deixa un animal mort i una dona ferida. La policia local de Pineda ha informat que ha decomissat un gos considerat potencialment perillós després d'un greu incident ocorregut dilluns al vespre a la plaça d'Orient que va generar una forta preocupació entre els veïns. Segons diversos testimonis, l'animal, que anava deslligat i sense morrió, va atacar fins a 4 gossos. Com a conseqüència de l'agressió, un dels animals va morir a causa de les ferides. La seva propietària va resultar ferida per mossegades. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar la policia local de Pineda, 2 patrulles, i segons el cos policial, el propietari del gos, identificat amb les inicials JRC, estava molt alterat i, a més, increpava les persones que hi havia a la plaça. Els agents van aconseguir finalment controlar la situació. Van immobilitzar l'animal i van atendre els afectats. Arran d'aquest episodi i d'avisos veïnals, es va dur a terme una inspecció i es van detectar diverses irregularitats en la tinença del gos. Segons fonts policials, el propietari no disposava de documentació obligatòria, ni llicència específica per a gossos potencialment perillosos, ni tampoc cap assegurança de responsabilitat civil. A més, l'animal no complia les mesures de seguretat, com ara l'ús de morrió o la subjecció de la corretja en espais públics. Bé, doncs, per tot això i davant d'aquesta situació, els agents han decomissat aquest animal. Ha estat traslladat al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme i els serveis veterinaris han confirmat que l'animal està ara en observació i es tramita un expedient. Paral·lelament, la policia local de Pineda ha redactat també un atestat judicial per lesions d'imprudència. Han estat posats ja a disposició dels Mossos d'Esquadra. El seu antic propietari hauria d'assumir ara responsabilitats penals i també administratives. A més, haurà d'acatar les mesures a adoptar respecte a la propietat d'aquest animal. Bé, doncs, tot això, l'Ajuntament de Pineda ha recordat una vegada més la normativa vigent sobre aquest tipus de gossos que són potencialment perillosos. Es fa una crida a la responsabilitat dels seus propietaris perquè tinguin els requisits legals. Per tant, identificació amb microxip, inscripció al cens municipal i adopció de mesures obligatòries. Fonts municipals han dit que aquest tipus de controls es faran de forma periòdica. Es vol prevenir situacions de risc i assegurar també el benestar animal, però sobretot la seguretat ciutadana.

0: Bé, doncs hem obert avui amb aquesta notícia. Passem a altres qüestions, perquè Pineda ha viscut amb molta emoció la visita històrica que ha fet el Papa a Catalunya. De fet, diversos veïns de Pineda han participat de forma activa en aquesta visita del Papa, i mossèn Enric Tubert, a més, ha concelebrat la missa a la Sagrada Família amb el Papa de Roma. També l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i la regidora Sandra Villarte van participar ahir al vespre als actes de la Sagrada Família. Avui, per tant, és dia de valoracions d'una visita històrica que ha servit per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a punt culminant. Una representació de la Coral Juvenil Santa Maria, també la Romeria de Pineda Montserrat o Gospel Viu, han participat activament en aquests actes del Papa a Catalunya. També, per exemple, la pinedenca Sandra Pérez, que ha cantat a la celebració a l'Estadi Olímpic de Barcelona, també Moisès Sala, o també hi ha participat Protecció Civil. Anem per parts. Mossèn Enric Tubert ha explicat que cap a 30 capellans gironins han participat a la celebració d'aquest moment històric. Ha dit que s'ha cuidat molt els detalls en una celebració molt ben acurada, amb cants que ha considerat com a excel·lents, i una celebració molt elegant. Ha definit el Papa de Roma com una persona sàvia, molt intel·ligent, i que, sobretot, diu, sap escoltar molt.
1: D'entrada, des d'una primera impressió, semblava que tenia un perfil baix respecte a l'anterior Papa Francesc, que era molt més mediàtic, diguem-ne, molt més popular i molt més espontani, un home que havia trencat tots els protocols haguts i per haver, i el Papa Prevost, doncs, més aviat semblava un perfil més discret i això. I ell, de fet, com a persona, ho és molt, és una persona que escolta molt, i abans no parla, doncs primer escolta, és molt prudent, és molt... però llavors quan toca, i en la profunditat dels seus discursos, del seu missatge, de la seva doctrina, diguem-ho així, jo l'he trobat excel·lent, és a dir, un home amb una capacitat, un home savi, un home, doncs, amb un pensament molt ben estructurat, no? Tant el que han estat els actes més litúrgics com els que han estat els actes més, diguem-ne, com ara la presó de Brians, o l'altre dia també ahir amb els Agustins, allà a la parròquia, vull dir, hi ha hagut dos moments diferents, no? Una cosa és la litúrgia, la celebració, i l'altra és els actes en el qual ell participa, potser trenca més també el protocol, a l'Estadi Olímpic, etc. No?
0: Mentrestant, membres de la Coral Juvenil Santa Maria de Pineda han actuat a la missa ahir a la Sagrada Família, i la Eli Pereira diu que ha estat molt emocionant, encara diu no han pogut pair el que han viscut, però ha estat una experiència, diuen, de gran emoció després d'un gran esforç en assajos que han fet durant molts de dies.
2: Evidentment, perquè em toca, no? Quan escoltava les veus blanques, que eren les nostres, és que, bueno, no sé, se'm saltaven les llàgrimes. La veritat, perquè és que, no sé, la veritat és algo que encara no em ve al cap com poder definir el que vaig sentir. Encara hem de pair, perquè hem de pensar que, bueno, hem fet assajos entre els actes i tal, de 8, 9, 10 hores, són moltes pels nanos, no? I és algo que, bueno, l'ocasió requeria, però clar, també acaben esgotades. Però bueno, sí, sí. Van flipar, o sigui, van flipar.
0: També cal destacar la participació de Protecció Civil de Pineda, que ha ajudat pendent amb les tasques de suport a la visita del Papa, per exemple, a Montserrat. Ara en parlarem, de Montserrat. Abans, però, parlem de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, perquè també va viure una celebració. Recordem que la Coral va viure juntament amb artistes com ara l'Escolania o Sergio Dalma, o la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, amb més corals d'arreu de Catalunya. La Eli Pereira ha parlat justament d'aquest concert.
2: Sí, sí, va ser molt proper, va ser tot, bueno, la gent estava, érem 40.000 persones, però no donava la sensació de que estàvem tots aïllats, sinó tenies la sensació de que tothom compartíem la mateixa emoció i eufòria, la veritat.
0: Aquí també hi va actuar part del grup Gospel View Choir, liderat pel pinedenc Moisès Sala, i també Sandra Pérez, que va interpretar diverses peces musicals, convidada també per l'Associació de Puericultores. I encara afegirem que membres de la Romeria de Pineda han participat també als actes, en aquest cas a Montserrat, convidats per l'abadia. El pinedenc Pere Garriga ha destacat els vincles que té Pineda amb Montserrat i ha parlat de la importància d'acompanyar viu el papa en aquesta visita històrica. Veïns de Pineda que hi han participat ha dit que ha estat un acte emocionant, han vist el papa, diuen, molt proper, i han agraït la visita que ha fet a Catalunya. També han expressat la il·lusió de representar Pineda en un moment històric a Montserrat.
3: M'agrada molt. Bueno, jo molt emocionada. Ja feia dies que conforme s'acostava el dia, pues estava més, bueno, més emoció, més ganes.
4: Ens podem acollir a les seves paraules, no? Ell mateix ens ho ha dit. Sou terra d'acolliment. Com a símbol de casa nostra, com a la Mare de Déu, que és la nostra patrona, sempre serà aquest estendard, aquesta bandera de casa nostra. Que el Sant Pare vingui a Montserrat, bàsicament, és visitar el cor de tots els catalans. No hi ha paraules per això.
5: M'ha agradat molt quan ha sortit al balcó i ens ha dit que érem terra d'acollida i que havíem d'estar tots units. Siguem creients o no siguem creients, ens hem d'unir tots per aconseguir que aquest món funcioni una mica millor.
6: Molt emocionant. Bueno, i cantar amb milers de persones al Virolai amb el papa ha sigut emocionant, molt emocionant. Jo encara m'ho porto a dins i ho porto cap a Pineda.
7: No, ha sigut una experiència inoblidable, sobretot que l'hem tingut massa a prop i hem sentit les bones vibres. No sé, l'he sentit molt, molt proper a nosaltres. Desprèn bon humor, bona energia, té afinitat amb els joves, amb els seus gestos. El papa, amb aquesta manera de ser, sento que està fent-lo bé per apropar-nos. Molt terrenal aquest papa, amb els missatges que dona, està arribant a, crec que a tot.
8: Doncs que no m'ho podria pensar que avui, un dia com ara avui, estaria aquí i que m'omple de goig i de molta il·lusió de poder veure el Sant Pare de tan a prop i, bueno, i també que s'ha manifestat ell i que, bueno, la veritat, salut per poder-ho disfrutar.
9: Bueno, som de la cofreria de la Mare de Montserrat.
0: Bé, doncs són algunes de les persones, testimonis, que va recollir també Ràdio Pineda, perquè també va ser-hi present en aquesta visita que ha fet a Montserrat. Ràdio Pineda, que hi ha pogut ser present, doncs també gràcies a la Romeria de Montserrat. Per cert, que vam poder parlar, doncs, amb altres persones, fins i tot que coneixien de forma, doncs, gairebé personal el papa de Roma, amb unes monges d'origen peruà que coneixen personalment el papa de quan era, doncs, bisbe en aquella diòcesi. Tot això, doncs, destacar que ha estat, com diem, una visita històrica. Avui tots els mitjans en parlen, també n'hem parlat abastament a Ràdio Pineda. Trobareu totes les entrevistes íntegres avui a radiopineda.cat. I encara destaquem algunes qüestions més en aquest butlletí informatiu. Per exemple, que s'ampliaran les places de llars d'infants municipals davant de l'alta demanda. Ho ha anunciat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Ha dit que s'obrirà una segona aula per nadons amb 16 noves places. El període de matriculacions començarà i s'obrirà el dia 16 de juny. Les famílies podran fer inscripció directament a la mateixa escola Bressol. També destaquem que el Maresme estrena una plataforma digital per descobrir experiències turístiques. L'objectiu, donar visibilitat a les empreses de la comarca, però també facilitar de forma fàcil i atractiva descobrir tot el que ofereix la nostra comarca. Una eina que connecta els visitants i empreses amb propostes de natura, gastronomia i de cultura. I del cap de setmana, doncs, ja us avancem algunes qüestions. Per exemple, que aquest divendres arribarà la missa de Sant Antoni davant de la capella, serà a les 7 de la tarda. Per tant, divendres arriba aquesta missa, us ho recordarem també a Ràdio Pineda. I també us recordem que diumenge arriba l'aplec de Sant Jaume a redós de l'ermita, organitzat per Mare Nostrum amb l'Ajuntament de Pineda i els veïns de les Creus. Un aplec que, tot i que és la seva 65a edició, té en realitat 100 anys d'història. En Ramon Plaja, de Mare Nostrum, ens ha recordat una vegada més que es considera l'aplec més antic de Catalunya. Es vincula amb els inicis d'un moviment sardanista que es va impulsar per joves de Calella, que justament va començar a trobar-se a Sant Jaume abans de poder consolidar l'aplec justament a Calella.
10: El primer plec a Sant Jaume va tenir lloc fa justament 100 anys i va ser a càrrec de la joventut sardanística de Calella. Com que Calella mateix no tenia cap lloc adequat, van buscar un i van trobar que la font de Sant Jaume, que llavors era una font molt abundant i era un paratge molt bonic, doncs que era un lloc adequat i van dir, ho farem allà. I ja hi van fer un primer plec, i van fer el segon plec, i llavors l'Ajuntament de Calella es va espavilar i diu, home, ja que ens en cuidem nosaltres de la plec, potser busquem un lloc. I vam buscar els pins de Can Pelayo, que és el pati de l'Os, que és allà on se fa actualment. I a partir de llavors el van seguir la joventut sardanista de Pineda.
0: Doncs ja ho sentiu, aquest any l'aplec de Sant Jaume, tot i que fa 65 anys que s'organitza com a tal, en veritat fa 100 anys que va acollir les primeres sardanes. L'aplec, recordem, es farà aquest diumenge, en parlarem demà també als butlletins informatius de Ràdio Pineda. I encara de l'àmbit de la cultura, també destacarem que malgrat celebrarà a partir de demà la Fira Vi, una oferta gastronòmica variada amb restauradors locals. Podreu, doncs, tastar vins de diversos cellers. I també destaquem que Santa Susanna se suma al Dia contra el Maltractament de les Persones Grans. Ho farà justament el cap de setmana amb una marxa oberta a tothom. I ara, si ens interessem pel temps, la crònica és com cada dia de Jordi Pérez.
11: Quedaran restes de núvols, fins i tot punts a l'Alt Maresme, però, en principi, les clarianes han d'anar guanyant terreny. La mar, en conjunt, estarà tranquil·la, amb vents que són forts, de tramuntana en alta mar, però aquí, en canvi, recer. A la línia costanera de la costa barcelonina, doncs, els vents són molt fluixos i la mar està, en conjunt, tranquil·la. Temperatures encara de fresca, per ser l'època en què estem. Avui es mantindran també relativament fresques, però durarà poc perquè durarà avui dijous, perquè a partir de divendres hi ha masses més càlides, reemplaçarà aquesta massa fresca que ens ha acompanyat aquests dos o tres dies i farà que, doncs, que demà divendres hem d'esperar un dia de sol. Pujada de temperatures, de vents fluixos, una mica de garbí, en hores de la tarda la mar estarà tranquil·la. Cap de setmana també de sol, mantenint temperatures que voldran voltar els 24-25 graus i amb intranquil·litat, vents molt fluixos i la mar estarà tranquil·la.
0: Molt bé, doncs gràcies. Cap de setmana, per tant, de gaudir de la platja, qui en tingui ganes i pugui, amb un cap de setmana que sembla que es presenta de bon temps. És tot, gràcies. Més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Ara amb Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

energia positiva. Són les 8. Notícies.

Pineda ha participat també de forma activa a la visita que ha fet el Papa a Catalunya. Una àmplia representació de la Romeria de Pineda ha estat a Montserrat. També han estat presents ahir a la nit a la Sagrada Família amb la benedicció i també inauguració de la Torre de Jesús. Hi ha hagut també representació institucional d'alcaldes i alcaldesses. També hi ha estat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. A més, hi ha hagut també representació pinerenca a la pregària que es va fer, per exemple, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Algunes actuacions també fetes pels cantants i cantaires de Pineda. Ho expliquem també avui als diferents butlletins informatius. Passem a parlar d'altres qüestions. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori als visitants i ho fa amb experiències turístiques locals. L'objectiu és donar visibilitat a les empreses de la comarca i també facilitar d'una forma fàcil i fer descobrir tot el que ofereix la nostra comarca. L'Ajuntament de Calella ha informat que ha presentat sol·licitud de subvenció pel Pla de Barris de la Generalitat. Demanarà 6 milions d'euros. Volen intervenir a la zona de la Riera de Capaspre, però també a una part del Parc del Mau. Malgrat de Mar celebra la tercera edició de la Fira Vi i ho farà a partir de demà. Hi haurà participació de diferents cellers d'algunes denominacions d'origen. També una oferta gastronòmica variada amb restauradors locals. Hi haurà també música en directe. I Santa Susanna se suma també al Dia Mundial de la Presa de Consciència contra l'abús del maltractament a les persones grans. Serà aquest cap de setmana amb una caminada popular. I el temps que està marcat, sobretot pels dies de bonança, dies de calor, cada cop temperatures més altes, justament això és el que tindrem aquestes properes jornades. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.